0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: papa en prego palà, meteixo lingua que sa mamma. A mai amaga do la, trobi di ma buco per la meliu clama.
1: Mon papa en prego palà, meteixo lingua que sa mamma. A mai amaga do la, trobi di ma buco per la meliu clama.
2: Mon papa en prego palà,
1: sa mamma en prego palà.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: Daniel Lodo fuguèt de Galliac, di l'encontrado dal Vicese. Era uomo de paure lignacce a Barit d'Ingenoborio. Teniol seu nun del seu paure paire, ubriè sardignol vengut panalupò di labuco dei Tarneses, e fuguèt din su ten de Txuben, lo Txuber mai cabur que ja mai fugués estat. L'untens anèt pei païses, renegant tuta mena d'autoritat o de poder, e presicant foro teories anarquistos e anticentralistos. Cargava l'un pel ses espelufrits, barbo bartassiero e parel de clucassos come de bistu de muscos. E trauquet lungos sasurus bartasses amb lo seu tsugla, cobio nun Claudi Esso. Toleu nascut, el sau pet be trobar e cantar, e facio bonoi cançus amb su plosens, e molt faguet sirventes cousens, e se manquet amb força munt. Bel cop de cel lo cercau pel l'embarà el lloc sarat, o pel lo fa perir, e d'un maiero asirat, d'un melione se portava. Lo monde que lo cunegueru de proze, a fortissiau que per son deciuna, re non presavo mai que de cimpas un crustudi la tripaglio de cunin, e de se congustà d'una cordelada d'auxel menuts, plorustits e plopebrats. D'autre diziau al cuntre qu'ero lo tarie patari, e que subento fes praticavo l'enduro. D'un ses en fi teniau per segur qu'ero cur rimat como degus o fuguet avanzer. Mas d'aquo, sau per patsa mai sa Roberta.
1: Ils nous font tout plein de...